Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio, ¿verdad? Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Ens mirem, hi ha tantes coses a parlar, però decidim callar. I el que passa a partir d'ara es fa difícil d'explicar.

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: Ahora, dale al play.

Amb el poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Fet aquí una vegada...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: esta radio, radio, Sunset.
1: Yo lo escucho. ¿Y tú?

Hola, sóc la Mònica López, del Temps de Televisió Espanyola, i us desitjo per Ràdio Artà molt de sol pels propers anys.

0: Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jordanencs. Per tant, joc, volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents, que han fet i fan possible l'esport jordanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.
1: Gracias.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: La libertad. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: estar. Radio Verdad. Radio Verdad. Sensei.
1: Yo, Moscú. ¿Y tú?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espantes de coral. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser.

de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen, no m'espates de plorar-la. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser, i et tenc que trobar.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: 走一百呀，我带你走一百呀，我带你走一百呀。
1: 然后再。

0: meravigliosa. Senset.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerun, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: dame otra oportunidad.
1: Dime cuánto hay con ese candidato.
2: Oi, com anem? Som en Tomeu Penya i vull enviar una salutació a tots els oients de Ràdio Artà.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

temps quan jo vivia al barri condemnat, més bèstia que altra cosa. Un borratxo com jo, per un duro pelat, em va vendre l'esposa. Quan se'm va estirar el llit, més dolça que la mel, fent volar la faldilla, em va semblar segur que em prenien el pèl servint-me pacotilla. Torna't a embolicar i guarda el teu encant, ets massa esprimatjada. Sóc un panxa content i poc em satisfan les mides d'arengada. Ves amb el teu marit, el duro es pot quedar, me'n fot i no menteixo. Però ell amb to submís la vista va baixar dient-me et prefereixo. No sóc graceta però no en tinc la culpa, crec, com les altres femelles. Llavors jo conmogut sobre els genolls la sec, conmogut

triem-t'ho jugar. Arribaré a estimar-te i aquells sectossos durs que en un moment primer no m'atreia. Tot d'una m'ha entrat al fons del cor i no l'ha cedit.

0: la libertad. 67.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Y en tu voz tan baja, roza mi cuerpo, desnuda todo lo que siento.

una llimona natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: la libertad. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llamp, visc el bosc. Sóc i suc, fang amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu. Mut el mot, sardà.

de mocs. Cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vell cor de carn, cal un cul que ho s'encaix. Els que vol ballar el

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

En breu, cap vespres de Radio Artam, disculpeu els minuts de tardança.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3, si m'ho escoltat de la colònia Sant Pere, a través del www.radiohorta.cat, a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespres de Ràdio Horta, com ho sabem ja dimecres, concretament dimecres dia 10 de juny de 2026. Tornem a estar aquí un dia més, avui amb una mica de ventet, com dèiem ahir, que el pronòstic diem per aquests propers dies, avui i crec que també demà, després ho repassam. I bé, ahir varen sortir els cavallets d'Artà, com ja havíem anunciat, i de fet varen acabar també poquet abans per poder hi ser-hi puntual. Relativament sí, no? Però bé. I en aquest cas això va un passacarrers i una sortida dels cavallets que va anar bastant bé. Vaig ser-hi tota la volta, però bueno, fins a bon ser. Vull dir que no vaig veure res així especialment destacable en negatiu, per tant, cosa que podem felicitar en aquest cas i donar la bona que així fos. Entorn no va arribar a dues hores la volta i se va començar i acabar com estava previst i com sols habitualment des del convent de Pares Franciscans, això és habitual, per tant això sí que no ha hagut canvis, cosa que celebram, i se va arribar, diguem-li així, el més a dalt o no sé si diem fora, depèn de com se miri del convent, relativament tot això, en aquest cas a la residència. Cosa que també celebram que, evidentment, sempre tinguin en compte poder arribar fins en aquest punt, on els residents, ja no m'atreves a dir el més majors, que també, però també n'hi ha de més joves, per tant, en certa manera, això. Tots els residents que hi havia i que estan en disposició van poder veure ballar aquests cavallets d'Artà i així recordar temps passats també, per què no, en certa manera. I és aquí vius també amb les nostres tradicions, la nostra cultura i el nostre, amb tot el carinyo del món, folclore. Perquè a vegades se tergiversa i la paraula folclore, però bé. En fi, per tant, això crec que va anar bastant bé en aquest sentit. I res, i avui també tenim altres notícies que comentar, com per exemple que la piscina municipal estrena temporada amb una jornada de portes obertes, fent referència a l'altre dia, tot i que sí que és vera que hi ha hagut en aquest cas s'ha obert tota la franja d'edat. Inicialment estava pensat per majors, si no recordo malament, que ja vaig fer esment que passaven la resta de... que estava molt bé pensant en els majors, però suposat demà faltaria, però que si no hi havia altre dia, diguem-li així, encara que fos l'endemà o dies després, per tota la població o per qualsevol edat, per dir-ho d'alguna manera, i sembla ser que ha estat així, però bueno. I també que les biblioteques estrenen horari d'estiu. Són les dues notícies que s'han publicat a la pàgina web de l'Ajuntament d'Artà i per tant en farem esment ara durant el programa d'avui. I ja veurem si podem connectar o no amb el Val d'Artà Manolo Galán per fer aquest espai de l'Ajuntament d'Informa, que la setmana passada per temes personals vàrem haver de posposar. I res, veurem si avui és possible o no. Així que de moment donam el sus aquí en aquest programa d'avui, de que vespre és la Ràdio Horta, així que començam, benvinguts.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

I bé, començam amb aquesta publicació de l'Ajuntament sobre la piscina municipal, que una vegada més s'ha parat en data del dia anterior, que cap problema, però bé, vull dir que no és que me la votes ahir, és que s'ha publicat avui, tot i que en data d'ahir, dia 9 de juny, però xarxa s'ha publicat avui, ahir quan feia el programa en cap cas hi era, per tant, en aquest cas, això. Diu, la piscina municipal estrena temporada amb una jornada de portes obertes i nou horari de servei. En fi, divendres 12 de juny, per tant, passat demà, la piscina municipal organitza una jornada de portes obertes durant la qual

hores. Això pel que fa en aquest divendres, dia 12 de juny, les portes obertes. Diu, aquesta iniciativa dona el SUS a la nova etapa de la piscina municipal que obrirà definitivament el dilluns dia 15 de juny, és a dir, dilluns de la setmana vinent. A partir d'aquesta data, perdoneu, m'ho he dit un gall, a partir d'aquesta data el servei funcionarà de dilluns a divendres. El pronòstic se'n va publicar el propi ajuntament de que també dissabte, aquí veig que de moment ja ni dissabte, bueno, de dissabte de matí, realment per ser més exactes, i dissabte que vespre i tot el diumenge tancat. Aquí veig que ja de moment elimina el dissabte també, per tant, ni dissabtes ni diumenges. Diu, a partir d'aquesta data, i a partir de dilluns, l'horari de funcionament de la piscina serà de dilluns a divendres, de les 8 a les 13 hores i de les 16 a les 20 hores. És a dir, de les 8 a la 1 i de les 4 a les 8, dit d'aquesta altra manera. Per a més informació sobre inscripcions a classes o per fer-se soci o sòcia, es pot telefonar al 601-883-695 o, lògicament, adreçar-se a les mateixes instal·lacions. Per tant, obertura de la piscina municipal, jornada de portes obertes divendres 12 de juny, entrada i ús del servei de manera gratuïta, al matí de les 9:30 a la 1 i l'hora baixa a les 4 a les 8, i pel que fa ja a l'inici de la temporada, a partir del dilluns 15 de juny, la piscina obre definitivament en l'horari habitual d'estiu, de dilluns, segons consta en el cartell, de dilluns a divendres, de les 8 a les 13 hores i de les 16 a les 20 hores. Com hem dit, informació i inscripcions a través del 601-883-695 o a les pròpies instal·lacions de la piscina municipal.

0: Tenia previst l'inici d'un acte amb representants de les realitats de caritat i l'assistència diocesanes a la parròquia de Sant Agustí, situada al Raval, un dels barris més conflictius de la ciutat. El punt central de la seva visita serà, però, a les 7:30 a la Sagrada Família.
1: Allà el Sant Pare celebrarà la Santa Missa i visitarà la cripta i la tomba de l'arquitecte Antoni Gaudí. Després, Lleó XIV beneirà des de l'exterior la torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Família. El pontífex arribarà al temple en un papamòbil per poder saludar les 8.000 persones que es preveu que assisteixin a l'acte.
0: I aquí a Balears, l'Ajuntament de Palma que els darrers assegura que els darrers desallotjats de l'antiga presó que han sortit avui de matí han tingut temps suficient per acollir-se als diversos recursos oferits per entitats socials. Allà s'hi troba el nostre company Lluís Hernández. Quin és ara mateix l'ambient?
2: Bon dia, doncs l'ambient és d'un gran nombre d'efectius policials i alguns ja antics residents de l'antiga presó que han recriminat al batlle de Palma, Jaime Martínez, la seva situació sense allà quan ates els mitjans. Segons Martínez, les 50 persones que han sigut desallotjades de manera forçosa han tingut al seu abast els recursos de Càritas, Limas o la Fundació Social La Sapiencia per atendre'ls.
3: Que fa 4 mesos i és més, un parell d'anys que donem alternatives. És a dir, des de fa 2 anys donem alternatives sense un desallotjament voluntari. Des de fa 4 mesos estem anunciant un desallotjament voluntari i, per tant, han donat alternatives. I avui, que és el desallotjament definitiu forçós, també seguim donant alternatives.
2: I encara al voltant de 20 persones queden encara per ser desallotjades amb totes les seves pertinences, ja que quan s'ha produït l'operatiu de vers les 12 del migdia estaven fora la gran part fent feina.
0: El president del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, Carlos Gómez, reclama que la futura seu judicial que s'ha de construir a Palma inclogui habitatges per als funcionaris.
1: Són declaracions de Carlos Gómez del Parlament de les Illes Balears, on ha presentat la memòria judicial de 2025, un document que constata que, tot i haver augmentat la resolució d'assumptes, la xifra de causes pendents també ha crescut. Gómez assegura que la dificultat d'accés a l'habitatge afecta l'estabilitat de les plantilles de funcionaris.
4: Un 58% dels funcionaris de l'administració de justícia són interins. Crec que és indigne que una persona a 30 anys, havent passat unes oposicions, cobri el que cobra, és a dir, 1.200 o 1.200 euros, i que se vegi obligat a viure dins una habitació on no coneix els altres que estan dins els pisos.
0: L'Audiència Provincial de les Illes ha condemnat a 5 anys de presó un home per intentar matar la seva parella a cops a Manacor. L'acusat ha reconegut plenament els fets i ha acceptat un acord amb Fiscalia per rebaixar la pena.
1: Els fets varen ocórrer el 7 de setembre de l'any passat de matinada dins la casa on tots dos vivien a Manacor. Segons admès el mateix condemnat, varen tenir una discussió molt forta. Tot d'una, l'home va començar a pegar-li cops per tot el cos de manera molt violenta. La víctima va rebre impactes molt greus al cap, a la cara i al pit.
0: I encara aquí a Mallorca, la Federació Hotelera lamenta que es culpabilitzi el turisme de problemes que es duen a altres causes, com la manca de planificació que ha derivat en un dèficit en matèria d'habitatge i infraestructures. Així s'ha manifestat el president de l'entitat, Javier Vic, quan ha estat qüestionat per la manifestació contra la saturació convocada pel mes de juliol. Arribem així a les 5:04. Més notícies a partir de les 6.
5: Més informació a ib3noticies.com.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

El seu fugits familiars, filla Maria, genre Rafel, nets Isabel, Rafel i demés familiars, vos comunica la tan sentida pèrdua de Margalida Lliteres Ginart, que ens ha deixat hartar el dia 9 de juny de 2026, als 93 anys, en pau descansi. Velatori avui dimecres, dia 10, de les 15 a les 18 hores, al Tanatori Municipal d'Artà. Les exèquies seran a les 17:30 hores. El funeral, avui dimecres, dia 10, a les 20 hores, al condol i a continuació tindrà lloc la missa a l'església parroquial d'Artà. Recordeu que podeu enviar les vostres condolències a través de les esqueles digitals del web www.grupmontaner.com. Margalida Lliteres Ginart, 93 anys, en pau descansi.

0: Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

I avui, dia 10 de juny, ha entrat en vigor l'horari d'estiu de l'àrea de portació de la colònia de Sant Pere. La instal·lació romandrà oberta de dilluns a diumenge de les 8 a les 20 hores. Gràcies per la vostra col·laboració. Repetim, horari d'estiu de l'àrea de portació, és a dir, el punt verd, que no es pot considerar així, però perquè mantengueu, de la colònia Sant Pere, en aquest cas, horari d'estiu de dilluns a diumenge, és a dir, cada dia de les 8 a les 8, és a dir, de les 8 a les 20 hores.

Ja es comunica la tan sentida pèrdua de Margalida Lliteres Ginard, que ens ha deixat hartar el 9 de juny de 2026, als 93 anys, en pau descansi. Velatori avui dimecres, dia 10, de les 15 a les 18 hores, al Tanatori Municipal d'Artà. Les exèquies seran a les 17:30 hores, a les 5:30. Funeral avui dimecres, dia 10, a les 20 hores, al Condal, i a continuació ten lloc la missa a l'església parroquial d'Artà. Recordeu que també podeu enviar les vostres condolències a través de les esqueles digitals del web www.grupmontaner.com. Margalida Lliteres Ginard, 93 anys, en pau descansi.

I, per altra banda, les biblioteques del municipi estrenaran l'horari d'estiu el pròxim 22 de juny, és a dir, dilluns de la setmana que ve, no, l'altre dilluns, que diem. En aquest cas, la Biblioteca de Novel·lesa i el Punt de Lectura de la Colònia Sant Pere adoptaran el seu horari d'estiu a partir del pròxim 22 de juny i durarà fins l'11 de setembre, és a dir, per la fira, entorn a la fira. Pel que fa a la Biblioteca Municipal de Novel·lesa, obrirà els dilluns, dimecres, dijous i divendres de les 10 a les 14 hores. Els dimarts l'horari serà de les 16 a les 20 hores. Quant al punt de lectura de la Colònia Sant Pere, romandrà obert el dilluns, dimarts, dijous i divendres de les 10 a les 13 hores. Els dimecres s'obrirà en horari d'hora baixa de les 17 a les 20 hores. Per tant, repetim una vegada més, en el cas de la Biblioteca d'Artà en Novel·lesa, dilluns, dimecres, dijous i divendres, i tots els dies manco dimarts, de les 10 a les 14 hores, és a dir, el dematí, i en el cas del dimarts, el cap vespre, per qui, si qualcú que diem, té feina el que sigui el dematí i pot anar al cap vespre, té l'oportunitat el dimarts de les 16 a les 20 hores. A la Colònia Sant Pere, el punt de lectura, en aquest cas dilluns, dimarts, dijous i divendres, i tots manco dimecres, de les 10 a les 13 hores, fins a la 1, l'Artà han dit a les 2, i el dimecres, hora baixa, a la Colònia, de les 17 a les 20 hores. Per tant, això és aquest horari que entrarà en vigor a partir del proper dilluns 22, és a dir, no la setmana que ve, sinó l'altre. Encara queda, però ja així ja quedeu avisats amb aquest cas. Així que, de moment, pel que queda aquesta setmana i la setmana que ve, encara horaris habituals, i ja després, a partir del dia 22, amb aquests nous horaris d'estiu de les biblioteques, en aquest cas la Biblioteca Municipal d'Artà i el punt de lectura de la Colònia de Sant Pere.

Per altra banda, recordeu que ha començat ja la setmana, que tot i que durarà més dies, però si diu així, setmana intercultural, que aquest dilluns, dia 8, va començar amb el taller Pintem Bosses Interculturals, que se va dur a terme a les voltes de l'embalesa adreçat a infants a partir de 5 anys. Llavors, ahir dimarts dia 9, hi havia la proposta de l'Espai de Dones, com cada dimarts, de les 16 a les 18 hores, en aquesta ocasió, amb el títol Dones que ballen juntes. Avui dimecres, dia 10, s'està duent a terme en principis la previsió, de les 16 a les 19 hores, el taller de lletra per a tota la família. Diu, voleu aprendre a fer lletra de la mà de les dones artesanes del Llevant de Mallorca? No vos podeu perdre aquesta immersió creativa en la companyia de l'Associació Art de la Palma, una trobada que reuneix saviesa i tradició a càrrec de l'Associació Art de la Palma, adreçat a població en general, al lloc, als jardins de Navaldesa, i no cal inscripció prèvia. Això ara mateix, de les 16 a les 19 hores, avui dimecres, dia 10. Després demà, dia 11, doble proposta, per una banda, a les 18 hores, col·loqui i teatre d'improvisació, sota el títol Contra la desinformació, desmuntant narratives d'odi contra la migració. Adreçat a població en general, als exteriors de la cafeteria del Teatre Artà i no cal inscripció prèvia. És una trobada participativa que combina teatre d'improvisació d'escenes quotidianes per analitzar, debatre i deconstruir col·lectivament els relats que circulen a càrrec d'Adrián Sánchez, psicòleg i sexòleg, fundador de l'associació Ardiara de la Sala Random i de la companyia La Lenteja Impro. Això repetint demà a les 18 hores, col·loqui i teatre d'improvisació a la cafeteria del teatre, bé, els exteriors sí, més no. També demà dijous, especial també de Ràdio Artà, des d'allà mateix a les 20 hores, Rondalles Viatgeres, trobada radiofònica oberta i en directe, conduïda per les dues presentadores del programa, Estel Font i Mariel Malladó, juntament amb qui vos parla, Tomà Colentell, de Ràdio Artà. Hi haurà veus convidades d'altres països, música i una mirada viatgera per celebrar la diversitat. Serà a càrrec, òbviament, de Ràdio Artà, a través del programa Rondalles Viatgeres. De moment no vos puc assegurar 100% que pugui ser directe. L'any passat vaig tenir de fet alguns problemes, per tant no vull assegurar 100%. Si la idea és que així ho sigui, si no ho enregistraria i ho oferiria posteriorment. Intentaré que sigui directe, però vaja, en tot cas la idea és que tothom qui vulgui pugui acostar-se als exteriors, a la terrassa del Teatre d'Artà, per veure aquest especial Rondalles Viatgeres. Evidentment no serà un programa a l'ús, com se sol dir, però sí que serà un programa també en aquest cas especial, com ja van fer l'any passat. Volem agrair a l'Ajuntament d'Artà que compti amb nosaltres, en aquest cas en Rondalles Viatgeres, i per tornar a fer aquest especial, en aquest cas des del Teatre Artà. També agraïm a la cafeteria del Teatre Artà, en Jordi i Naina, Naina i en Jordi, per sempre tota l'ajuda i col·laboració que sempre mos donen, i que si no fos per ells, de veritat, també tot això no seria possible. Això serà, com dic, demà a les 20 hores. Sé que molt probablement encara hi haurà cavallets, és una d'aquestes coses ja ho vaig explicar en el seu moment. Qui pugui venir, genial, qui no, evidentment, queda, si mentre sigui amb els cavallets, quedeu disculpats. Cap problema, són aquestes coses d'agenda que preveiem que els cavallets serien dia 12, per tant, havien dit que sí, fer-ho dia 11, i malauradament enguany han canviat la tradició i fan els cavallets dia 11. I evidentment ja no érem atents de canviar el nostre programa especial, diguem-li així. En el cas de divendres dia 12, a les 18 hores, hi haurà l'espectacle de contes, percussió i dansa amb valors. Diu, aquesta mostra de la tradició oral africana a través d'un viatge cultural mostrarà a veure, sentir i actuar col·lectivament sobre els valors de la solidaritat, la convivència, la igualtat i la no violència i el respecte cap al medi ambient. Tot el ritme del tambor, a càrrec de Víctor Uwakba.
narrador d'històries i mediador i formador intercultural. Serà divendres dia 12, a les 18 hores, adreçat a població en general, a lloc Jardins de Navaldesa i no cal inscripció prèvia. Després, dimarts dia 16, de les 16 a les 18 hores, Espai de Dones, amb aquesta ocasió amb el títol Necessitat de reconeixement, amb Andrea Castillo, psicòloga i facilitadora de l'Espai de Dones, el qual també, per cert, agraïm.

4, 247. Sí, no ho he dit malament, perdó. Això és aquest programa d'activitats que, lògicament, no pot faltar-hi en el cas, en aquest cas, enguany, dissabte, dia 20, el ja 24 sopar intercultural organitzat per Artaso Diari, que té tant d'èxit any rere any i que d'aquesta manera se torna a dur tema, lògicament, en aquest cas, en aquesta ocasió, el dissabte 20 a les 21 hores. Preu del tiquet 10 euros, que dona dret 6 degustacions i participació a la rifa solidària. No cal inscripció prèvia, donant tiquets el mateix dia a la plaça.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I el Consell de Mallorca celebra la Setmana Internacional dels Arxius. La institució insular inverteix 200.000 euros als arxius municipals de Mallorca. El Consell de Mallorca celebra la Setmana Internacional dels Arxius 2026, que té lloc del 8 al 12 de juny i que enguany es desenvolupa amb el lema Arxius per la Justícia, Drets, Memòria i Futurs. En aquest context, la institució insular ha organitzat un itinerari arxivístic per donar a conèixer la ciutadania el fons documental sobre la història de la beneficència a Mallorca i ha reunit 25 arxivers i arxiveres municipals a l'Arxiu General per compartir les principals necessitats i novetats incorporades al sector. La vicepresidenta Antònia Roca ha assistit a la reunió i ha destacat la tasca imprescindible que duen a terme els arxivers i arxiveres municipals. La feina que desenvolupen és clau per garantir una gestió documental rigorosa, preservar la història de l'illa i assegurar l'accés a la informació pública. Roca també ha assenyalat que el Consell de Mallorca ha destinat gairebé 200.000 euros a millorar i modernitzar les infraestructures dels arxius municipals. Durant la reunió mantinguda amb el personal arxiver, en primer lloc s'han tractat les subvencions d'equipaments i activitats culturals que inclouen actuacions d'organització, digitalització i conservació dels arxius municipals. Enguany, el Consell de Mallorca ha incrementat un 50% el pressupost global d'aquestes convocatòries, que arriben al 1,5 milió d'euros per activitats culturals i el 794.215,09 per equipaments municipals. Pel que fa específicament als arxius municipals, un total de 22 municipis s'han beneficiat d'aquestes línies d'ajuda. En concret, s'han destinat més de 57.000 euros a actuacions d'inversió en equipaments i més de 142.000 euros a projectes d'organització, digitalització i gestió documental dels arxius municipals. A més, com a novetat d'enguany, les subvencions incorporen actuacions de restauració documental, una necessitat detectada pels mateixos arxius municipals. Un dels punts destacats de la sessió ha estat la presentació de la nova extranet d'arxius municipals desenvolupada per la institució insular. D'aquesta eina funciona com una oficina virtual que ofereix informació tècnica actualitzada i permet la inscripció als cursos de formació. Igualment, s'ha donat a conèixer el nou directori d'arxius municipals disponible en el web del Consell de Mallorca. Així mateix, la jornada ha dedicat també un espai a la formació dels professionals responsables dels arxius municipals, impulsada pel Consell de Mallorca. S'ha fet balanç del curs que s'ha impartit recentment, introducció a la intel·ligència artificial per a arxivers, duit a terme el passat mes de maig, i s'han presentat les pròximes propostes formatives, la difusió dels arxius en el segle XXI, i l'arxiu fotogràfic i la propietat intel·lectual, gestió dels drets i serveis als usuaris, previstes per al mes d'octubre, i gestió sostenible de la conservació en arxius i biblioteques, que tindrà lloc el mes de setembre. Com a col·lenda de la sessió, s'han compartit dues experiències destacades de treball arxivístic: el portal d'arxius del Consell de Mallorca, que difon el fons de l'Arxiu General i de l'Arxiu del Sol i la Imatge, i el projecte de la Pesta del Mes, presentat pel personal de l'Arxiu Municipal de Calvià. La trobada ha acabat amb una visita a les dependències de l'Arxiu General. Com a activitat destacada de la Setmana Internacional dels Arxius, s'ha organitzat un itinerari arxivístic obert a la ciutadania, centrat en la història de la beneficència a Mallorca. La vicepresidenta ha destacat que aquesta iniciativa contribueix a obrir els arxius al públic i a donar visibilitat al valor social i històric del fons documental de l'illa, fet que reforça la tasca de difusió que impulsa el Consell de Mallorca. L'itinerari tindrà lloc avui a partir de les 17:30, en aquest cas hauríem de dir que suposo que s'està tenint lloc, i serà conduït per Pere Fullana Puigcerveis, Sergi Moi Begur, membres del grup d'estudis d'història d'educació IRIE UIP. El recorregut es basa en una selecció de documents de fons històrics de l'Arxiu General i requeria inscripció prèvia, millor dit.

0: y ahora soy un náufrago. He borrado de mi memoria lo que aprendí en el pasado.
1: En temes del govern, la insolidaritat permet al sector agrari balear rebre més de 10... perdoneu, se m'ha anat la pantalla. Més de 10 milions d'euros addicionals, és a dir, extres d'ajust directes de la PAC, un 36,3% més. El director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, que continua des de l'anterior legislatura, ha participat avui a la jornada d'avaluació intermèdia del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna, PEPAC, organitzada per la xarxa PEPAC del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. La jornada ha tingut com a objectiu presentar l'estat d'execució del pla d'avaluació d'aquest PEPAC i donar a conèixer els resultats de les primeres avaluacions fetes en el marc de la programació actual. La jornada d'avaluació intermèdia d'aquest mateix té com a finalitat informar sobre el progrés de les avaluacions en marxa, divulgar els resultats obtinguts fins ara i extreure aprenentatges que contribueixin a millorar l'aplicació de les mesures actuals i el disseny de la futura política agrària comuna. El sistema d'avaluació dissenyat per a la PAC no només incideix en el fons, sinó també en l'impacte sobre cada un dels nou objectius de la PAC. El pla d'avaluació inclou avaluacions específiques molt importants per al sector i que s'han compartit durant la jornada. En concret, s'ha presentat una avaluació sobre la simplificació de la PAC i una avaluació específica sobre l'impacte ambiental de cadascun dels ecoregims. En aquest context, Fernández ha destacat els resultats obtinguts per les Illes Balears després de la negociació de la PAC actual, que va permetre el reconeixement de les singularitats de l'arxipèlag dins el model de repartiment dels ajuts directes. Per a nosaltres, és important avaluar si la creació de la regió insular específica ha servit o no. Va ser una aposta de la Conselleria i del Ministeri i a les dues parts ens interessa valorar els efectes, ha assenyalat el director general. Durant la negociació de la PAC van defensar que les Illes Balears havien de tenir un tractament específic a causa dels seus condicionants territorials, econòmics i productius. Avui poden constatar que aquella reivindicació ha tingut efectes positius per als nostres agricultors i ramaders. Les dades analitzades durant la jornada mostren que els ajuts directes que va percebre el sector agrari balear han passat de 28 milions d'euros el 2022 a més de 38,2, és a dir, més de 10 milions més d'euros el 2025, és a dir, més de 10 milions de diferència en 3 anys. Això suposa un increment superior, com diu, als 10 milions d'euros, m'havia avançat a la frase, i un augment del 36,3% respecte a la període anterior. Aquesta evolució adquireix una rellevància especial si es té en compte que el pressupost nacional disponible de la política agrària comuna es va reduir aproximadament un 10% en la programació actual. D'altra banda, també es va produir una reducció molt significativa del nombre de regions agràries PAC que van passar de 50 a 20, una de les quals a la regió insular. Malgrat aquest context de menor disponibilitat de fons, les Illes Balears han aconseguit incrementar els imports percebuts gràcies al reconeixement de la insularitat i a l'adaptació del nou model d'ajuts a les característiques específiques de l'arxipèlag. La millora també es reflecteix en les diverses eines de suport incorporades per la PAC actual, l'ajut bàsic a la renda per la sostenibilitat, ABRS, que substitueix l'antic pagament bàsic, que ha passat dels 13,7 milions d'euros el 2022 a més de 18 milions d'euros el 2025, fet que suposa un increment superior al 31%. Així mateix, els ajuts associats a agrícoles han augmentat un 64%, s'han passat de 960.000 euros el 2022 al més de 1,57 milions, és a dir, més d'un milió i mig, el 2025. D'altra banda, els ajuts associats ramaders han crescut més d'un 8%, dels 5,3 milions d'euros, prop dels 5,75 milions d'euros, una evolució que reforça el suport als sectors estratègics per a les Illes Balears. Una de les principals novetats de la PAC actual és l'ajut redistributiu complementari, una intervenció que no existia en la programació anterior i que aporta més de 3,7 milions d'euros addicionals al sector agrari balear. Aquest ajut està dissenyat per incrementar el suport a les primeres hectàrees de cada explotació i gràcies a les característiques de les explotacions agràries de les Illes Balears i el reconeixement de la singularitat insular durant la negociació de la PAC beneficia de manera generalitzada l'explotació de l'arxipèlag. Els més de 7,1 milions d'euros que en la programació anterior es canalitzaven per mitjà del pagament verd es mantenen en l'actual PAC mitjançant els ecoregins, el nou instrument destinat a incentivar pràctiques agràries beneficioses per al medi ambient. Aquestes intervencions donen suport a actuacions relacionades amb el pasturatge extensiu, la rotació de cultius, les cobertes vegetals o la conservació d'espais de biodiversitat. Un dels exemples més significatius d'aquesta evolució es troba en el suport al relleu generacional. Els ajuts destinats a joves agricultors i ramaders han passat de 278.153 euros el 2022 a prop de 1,93 milions d'euros el 2025, xifra que suposa multiplicar per 7 els imports percebuts i reforçar la incorporació de nous professionals al sector. Un altre indicador que reflecteix l'efecte positiu de la PAC actual és l'evolució del valor mitjà dels drets d'ajut. Gràcies al procés de convergència positiva aplicat a les Illes Balears, aquest valor augmenta aproximadament entre 7 i 8 euros per hectàrea cada any. Com a resultat, ha passat de 122,39 euros per hectàrea en el període anterior a superar actualment els 170 euros per hectàrea. Aquestes dades demostren que la defensa de la insularitat ha donat resultats. Hem aconseguit que els agricultors i ramaders de les Illes Balears rebin un suport més ajustat a la realitat del nostre territori i el nostre sobrecost que suposa produir en una comunitat insular. Fernández ha destacat la importància d'aquests processos d'avaluació per comprovar l'eficiència de les polítiques públiques i garantir que els ajuts compleixen els seus objectius econòmics, socials i ambientals. No es tracta únicament d'avaluar quants doblers arriben al sector, sinó d'analitzar si les mesures contribueixen realment a millorar la competitivitat de les explotacions, garantir-ne la viabilitat i avançar cap a una agricultura més sostenible.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

I el govern aprova la nova convocatòria del xec formació que cobrirà cursos de fins a més de 1.250 euros. La Conselleria de Treball, Funció Pública i Diàleg Social ha aprovat la nova convocatòria del xec formació 2026-2028 amb l'objectiu d'impulsar la formació de persones ocupades i desocupades. És un programa que té una dotació d'un milió d'euros i que cobrirà cursos amb un import de fins a un màxim de més de 1.200 euros, de 51,48 euros a 1.287 euros. En aquest sentit, els cursos seran totalment gratuïts per al beneficiari si els costos els assumirà el SOIP, el Servei d'Ocupació de les Illes Balears. La convocatòria, que té per objectiu de millorar l'ocupabilitat i donar resposta a les necessitats del mercat laboral de les Illes Balears, amplia en un 71% la seva oferta informativa, la qual passa, no sé si hauria de ser formativa, però bé, la qual cosa passa de 208 a 356 especialitats. D'aquesta manera es mantenen les formacions en sectors auxiliars de la construcció i s'incorporen nous àmbits com el sociosanitari i el sanitari, el transport, l'autoocupació i la creació d'empreses i els oficis tradicionals. De fet, aquest darrer punt és un element fonamental per conservar el sector empresarial tradicional de les Illes. Volem persones formades en oficis tradicionals perquè és un dels objectius del nostre pla d'ocupació de protegir oficis com el calçat o la bijuteria. Per protegir els oficis tradicionals de les Illes Balears que s'han de mantenir. També faran cursos d'autoocupació i creació d'empreses per fomentar l'emprenedoria. Ha destacat la consellera de Treball, Caterina Cabré, que ha presentat avui matí aquest xec formació juntament amb la directora del SOIP, Maria Luján. Respecte a la publicació i a la gestió d'aquest programa, la convocatòria es va aplicar ahir en el BOIP i a partir d'avui les entitats de formació interessades ja poden adherir-se al programa. Pel que fa al balanç del primer xec formació, que actualment està en execució, ja s'han repartit un total de 830 xecs per un valor de més de 230.000 euros. Cal recordar que aquesta primera convocatòria també està dotada amb un milió d'euros de fons propis del SOIP. En el cas de les persones desocupades, han de demanar hora i acudir a les oficines del SOIP per formalitzar la inscripció. Pel que fa a les persones ocupades, es poden inscriure directament al programa a través de les entitats de formació adherides. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Amb Band, moda que te fa brillar. T'esperam.

I la Fuente, el Consell, defensa que les Balears afronten el repte climàtic en la major inversió hídrica de la seva història. El Consell de la Mar i del Cicle de l'Aigua del Govern de Balears, Juan Manuel Lafuente, ha defensat que l'arxipèlag està afrontant els efectes del canvi climàtic sobre els recursos hídrics en la major inversió en infraestructures d'aigua realitzada fins ara a les illes. S'ho ha fet durant la seva participació a la taula rodona titulada L'aigua davant el repte climàtic, solucions i futur per a una destinació turística sostenible, celebrada en el marc del e-fòrum e-Mallorca Experience. Durant el debat, la Fuente ha compartit taula amb la directora executiva de Mallorca Preservation, Anna Riera, la directora del grup de meteorologia i climatologia del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, CEAM, Samira Kodayar, i el balde Calvià, Juan Antonio Mangual, en una sessió centrada en els desafiaments que planteja el canvi climàtic per a la gestió de l'aigua i en les solucions necessàries per garantir un futur sostenible per a les Illes Balears. En el Consell ha assenyalat que les illes són un territori més exposat als efectes del canvi climàtic al Mediterrani i que aquesta realitat obliga a actuar amb planificació, inversions i una gestió cada vegada més eficient dels recursos disponibles. En aquest sentit, ha destacat que el govern impulsa una transformació sense precedents de les infraestructures hidràuliques de l'arxipèlag per reforçar la garantia de subministrament i augmentar la resiliència del sistema hídric. La Fuente ha repassat algunes de les principals actuacions que actualment estan en marxa, com l'ampliació i millora de la capacitat de desalinització, la construcció i modernització de depuradores, l'impuls a la reutilització d'aigua regenerada, la millora de les xarxes de distribució i les iniciatives destinades a protegir i recuperar els aqüífers. Així mateix, ha posat en valor l'esforç inversor que està realitzant l'executiu balear per anticipar-se als efectes de la sequera i reduir la vulnerabilitat de les illes davant escenaris climàtics cada vegada més exigents. La taula rodona ha abordat qüestions com el grau de conscienciació social sobre els desafiaments hídrics, el paper de les institucions públiques, la col·laboració entre sectors i la necessitat d'adaptar els hàbits i els models de gestió a un context marcat per una pressió creixent sobre els recursos naturals. L'e-fòrum e-Mallorca Experience reuneix durant dues jornades a Palma representants institucionals, investigadors, experts i professionals de diferents àmbits per debatre sobre

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

I bé, perdoneu, estava, però bé, en plural, esperant el Baldor de Manolo Galán, que hem pogut parlar breument abans amb ell fora de micro, com se sol dir, i ens ha dit que em podria atendre més tard, al cap de res, i de moment sembla que encara deu estar ocupat, imaginant, perquè no ens pot contestar de moment. Per tant, entenem que encara està ocupat. Com dit sempre, evidentment, excusat, perquè la gent del Val, evidentment, podeu imaginar com és, i evidentment, tampoc és una cosa que ha de ser sí o sí el dimecres i avui, per qüestions que siguin, perquè tampoc ve d'un dia. Per tant, bé, veurem si podrem fer ja, en tot cas, demà. Massa greu, perquè la setmana passada ja no ho vàrem fer, per temes, en aquest cas, també personals que van sorgir en el darrer moment, que li van sorgir a ell. Demà, en principi, veurem si és possible. Si no, evidentment, això. En tot cas, massa greu, però he d'anar acabant el programa d'avui. Evidentment, hem donat un marge lògicament comprensible fins a acabar el programa com fèiem habitualment en aquestes hores. De fet, a vegades acabàvem un poc abans. Ahir van acabar abans, però bueno, pel tema dels cavallets. I en el cas de demà, de fet, demà no sé si acabaré abans o no, perquè sí que necessitaré acabar de muntar el tema del Teatre Artà demà, dels exteriors del que faria el Teatre Artà per aquesta especial rondalles viatgeres. Que de fet sé que també l'etzeta dels cavallets, en aquest cas massa greu, no hi podré ser. Ja ho he explicat diverses vegades, no ho tornaré a repetir. Aquestes coincidències, tot i que sigui diferent horari, evidentment, necessito una estona i no puc ser allà i estar pendent o passant pena de si som atents o no hi som atents. Per tant, bé, demà, en principi, si no és res de nou, faré programa aquí en directe a Radio Hortam, i ja veurem si cap a les 7 o un poc abans, ja ho veurem. Per tema de poder anar, com dic, al teatre a preparar el tema del programa especial de Rondès, que el programa especial serà a les 8, per això ho dic, que en principi a les 7 me dóna temps, pens, però bé, com vegi la situació, no descart que pugui acabar un pelinollet abans per anar més tranquil, si no que sempre aquestes coses. Evidentment, quan és una cosa així des dels estudis, evidentment, tens tot el material aquí i normalment no s'han de fer canvis, perquè ja és una cosa muntada aquí, més coses sí que necessita pitjar, ara ho diria així, molt banalment, pitjar botons i pujar o baixar faders, que es diu en aquest cas, i manejar l'ordinador. Però en el cas d'evidentment quan surts a fora sí que necessites treballar molt de material, que provar que tot funcioni, en fi, tot el que vos pugueu imaginar, òbviament. Per tant, i després sempre quan surten els problemes de darrera hora i totes aquestes coses, que espero que no hi hagi, però sempre sol passar. Així que res, en principi, com dic, tornem demà aquí fent programa i ja veurem si em val o no, ja veurem és que, en definitiva, i si no amb quin contingut. Ara sé que m'he votat el tema meteorològic, però com dic, estava pendent mentre d'això de balla i res, si no ara, si veus, perquè avui també li costa una mica l'ordinador. Vallès Meteo, ràpidament, vinga, vaig a donar la informació actual, són les de 9 hores, 22,1 graus centígraus, sensació tèrmica de 22, màxima d'avui 24,4, a les 15,49, la mínima de 7,9, a les 3:20. El vent nord-est, 16,1, ràfegues de 25,7, màxima ràfega d'avui fins ara, 41,8, a les 12:18, que d'aquesta manera s'ha convertit en màxima ràfega mensual del que duim de juny. Humitat al 65%, robada al punt del 15,2 graus, baròmetre 1.019 hectopascals, tendència estable, previsió de l'índex ultraviolet 8,4, per demà se preveu 8,6. Pluja, res, continuem igual, el marc del sol a les 6:18, post del sol a les 21:14, sortida de la lluna a les 2:41, post de la lluna a les 15:59, o sigui, pràcticament a les 4. Tenim lluna minvant, lluna minvant de 26% il·luminada.

En quant a la predicció, per les hores que queden d'avui, cel descobert. Demà iniciant també cel descobert. Després de matí i cap vespre, poc anul·lat. I es retorna al final del dia en cel descobert. 0% de possibilitat de pluja en tot el temps. Temperatures possibles per demà entre els 15 i els 26 graus. Vent que podria començar demà, bueno, acabar avui de nord-est en 15, començar demà nord-est en 25 en ràfegues màximes de 40. De matí, perdoneu, nord-est en 20 en ràfegues màximes de 40, i baixaria de 25 a 20 i mantindria les ràfegues màximes per igual. El cap vespre de demà dijous, nord-est en 10 i darreres hores nord-oest. En aquest cas varia un poc la direcció i manté la velocitat. Nord-oest en 10, com he dit. Després ja per divendres 12, cel descobert. 0% de possibilitat de pluja, temperatures 14-27, baixada de mínima o pujada de màxima, més amplitud, vent de nord en 20, en ràfegues màximes de 40, la primera meitat del dia. Dissabte s'ha descobert 0%, temperatures 16-30, pujada de mínima i de màxima, de 2 graus mínima de pujada i 3 graus de màxima de pujada, vent de nord en 10, en aquest cas inicialment, i de nord-est en 10 a segona meitat. Diumenge 14, cel descobert 0%, temperatures 15-31, baixada d'un grau de mínima, pujada d'un grau de màxima, vent de l'est en torn a 5, poca cosa per diumenge. Dilluns 15, poc anul·lat 0%, temperatures de 7-31, pujada de 2 graus de mínima, vent de nord-est en 5, i dimarts 16, poc anul·lat 0%, temperatures 16-31, baixada d'un grau de mínima, vent de nord-est en torn a 10. Per tant, bàsicament 0% de possibilitat de pluja en tots els dies que segueixen. Temperatures, la mínima va oscil·lant entre els 15 de demà, que baixa els 14 de divendres, seria la mínima més baixa d'aquests propers dies. Divendres 14, puja el 16 per dissabte, baixa els 15 per diumenge, puja el 17 per dilluns i baixa el 16 per dimarts, dia 16 precisament també. Així que ja veiem aquesta oscil·lació de, en quant a les mínimes. En quant a la màxima, com ja varen dir, tendència en pujada, dels 26 per demà dijous, els 27 per divendres, 30 per dissabte, 31 per diumenge, i manté els 31 tant per dilluns com per dimarts, que seria aquests màximes més altes de tots aquests propers dies com a mostra de l'Agència de Meteorologia. Així que, per tant, això, el màxim en quant a pujada i mínima amb aquesta oscil·lació de cada dia puja i baixa, diguem-li així, d'un dia respecte a l'altre. I el vent, sobretot demà matí, en ràfegues màximes possibles de 40, i també divendres, primera meitat, també igualment en ràfegues màximes de 40. Per tant, atenció, si més no, no són grans xifres, però és un poc el que haurien de destacar, si més no, en quant al tema de vent, si haguessin de destacar alguna cosa. Ara sí, posem el punt i final aquí en aquest programa d'avui. Són les 9 i 10 minuts ara mateix, del cap vespre d'avui dia 10 de juny de 2026. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fidelitat. Salut, salut, i moltíssima més salut. Adeu a tots.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos!

condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé, pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferram fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Quan tu duies trenes, quan jo era un bailet, no hi havia penes.

danza, àngels bufadors, mirant com ressona la campana gran, records d'hora bona.

Eren temps feliços, no ens calia més que caramels i anissos i

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a través...

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Sunset.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Ja, això no és cosa mitjana.
1: No, com ho has
0: de fer? Maria, Maria també. Maria,
2: no, no, no. Això no, això no, això no.
0: I Maria va a ciutat? I tu te creus que m'ho
1: has de fer? Perdona, o sigui, m'ho copia una cançó. Una cançó.
3: Mira,
0: Maria,
3: mira,
0: mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira

tranquilo, ya pasará. Paso de baile, ya, ya nuestro.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espantes de coral. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser.

de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espates de plorar-la. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser, i et tenc que trobar.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60